aquests petits aranyes, teixidors, obradors del temps arraconat, llançairets d'ulls espantats, tindrers de la banda. Desordre a l'amor, l'oxigen, la malaltia de l'odi i la por, l'argila blava, el coll o el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura de paradisme, fils que mouen la mort i la sang, els tributs, els sants, el somriure, la bolla, la concentració i el desconcert, l'argila blava, les neus antigues, la malaltia de l'odi i la por. Les pedres i llums i els col·lèmbols i l'aigua, mà d'obra per una glopada d'aire, la fàbrica morfa, ossos, forces centrípetes per al treball i l'objecte per a la tele, profunditat humana, tendència viva, la mort a penes veu tota la vida, anòmia o els homes que prenen el seu nom de la màquina, la hipèrbola de la mirada i l'angoixa, l'home diluït en el seu temps de pedres, la perla de la pausa rapada a la terra de la solitud. Concentració febril sobre l'argila blava i mai més neva, el fam, insomni, insectes ençà del temps en el seu cinquè lloc, gairebé blanc, gairebé neu. Terra ninja vella, homes vençuts per la misèria i en no res, la dignitat silenciosa de la pèrdua i el treball, les esquerdes

l'alè dels homes, la música muda de l'orfandat. Fills de sutura que ens deixen a la màquina els parants de la història, la translació de cicles, la dura

misèria dels suburbis. El suïcidi de nens en el silenci de la nit, el suïcidi de nens en el silenci del dia, el suïcidi de nens en el remor de la màquina, en les xemereies i el petroli, el petroli, el petroli. El foc de l'odi i la desesperació, obrers que van travessar els murs, massacres entre boira i rutina, l'oblit, l'últim alè de la dignitat humana, indústria que cau cap a l'animal, la ràbia apretada entre les dents, sàmeres de resistència, homes d'empleus que es